0: competición contra amigos y extenistas para celebrar el 10º aniversario. Capitanea un equipo, el otro lo hace Andy Murray. Además, pendientes de la previa del Girona Mallorca, que se juega mañana en Montilivi a las 9 de la noche. Y en fútbol sala, 4-3 le remontó ayer el Palma Futsal al Peñíscola. A las 2:20 más.
1: En cuanto al tiempo, tenemos cielo nuboso con chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes. Recordamos, aviso amarillo de la EMET activo en las 4 islas por tormentas y lluvias. Caen pitiusas en una hora y se mantienen Mallorca y Menorca hasta las 8. Tenemos además viento entre flojo y moderado y temperaturas con pocos cambios. En estos momentos son 26 grados en Palma y en Mahó y 23 en Ibiza y en San Francisc. Son las 2:09. Cerramos portada con la firma de Antoni María Tomás.
2: El cierre, Antoni María Tomás.
3: I ara què en farem? Després de la derrota d'ahir en el Congrés del Diputat dels dos intents, dos decrets per a posar fil a l'agulla al problema de l'habitatge al país. Què en farem després dels 6 vots regalats al Partit Popular i vots pel grup parlamentari Junts, d'acord amb el seu president Puigdemont, que possibilitaren ahir aquesta derrota? Què en farem amb els centenars d'acampats i acampades que des de fa dies s'allotgen a la Porta del Sol de Madrid, que allà continuen i pensen continuar en la seva indignació i la més que justa i legítima protesta? I què en farem ara en la desfermada dreta que capitaneja l'exultant Feijó, impacient perquè soni a la fi la corneta, s'obrin les portes del Burladero i ell i els seus surtin en tromba, convençuts de guanyar per la gràcia de Dios i fort i no moguis les eleccions que ja proclama? I què en farà aquesta esquerra derrotada que ha permès 8 anys que Sánchez i els seus, només en peus de plom i avui sí, demà poc, hagin treballat per acostar-se a allò constitucional que diu que tenim dret a gaudir d'un habitatge digne.
4: Elige a alguien que te ayude a llegar a lo más alto. Elige a Bancamark, que cuenta con profesionales expertos que te acompañan día a día y te ayudan a alcanzar tus metas. Así es como se crece. El valor de los buenos consejos. Bancamark.
5: Hora 14, Baleares.
1: Unas 3.000 personas, según la Policía Nacional, se han manifestado este mediodía por el centro de Palma para reclamar que la vivienda sea un derecho. La marcha ha partido de la Plaza de España, donde la acampada reúne ya unas 35 tiendas hacia delegación del gobierno. Peter Chernokoshev.
6: Bajo el lema Fein de lo habitatge un dret y con pancartas que piden una huelga general, la protesta llega al día siguiente del rechazo en el Congreso de los dos decretos del gobierno con medidas de vivienda.
7: Estoy pagando 500 euros. Nos han de pujar. Ya tengo que se me va fer amb una discapacidad. Però resulta que si comencem a fer feina, pugen del lloguer. En altres estem en un pis de Sibavi.
8: Nosotros vivimos con nuestros padres actualmente, ya que no podemos ahorrar en un alquiler y tampoco es viable pagarnos un alquiler por nuestra propia cuenta.
9: Venim a recolzar la gent perquè ho tenen difícil. Nosaltres tenim la sort de que fa molt d'anys vàrem poder comprar una casa.
10: Em sembla que això és una lluita social, no una lluita individual. Per tant, que jo tingui una condició més favorable que moltíssima altra gent no m'impedeix veure que això és una lluita constant per uns drets que hauríem de fer tots perquè es mantinguin.
11: El futuro que te espera es que no vas a poder llegar nunca a tener algo tuyo propio, ¿no? Tienes como que prolongar el hecho de independizarte para poder acceder a eso. Vivienda, ¿no? A veces el hecho de irte de casa antes.
6: El portavoz del sindicato de llogateras de Mallorca, Óscar Martínez, sostiene que las movilizaciones han demostrado que existen soluciones para frenar la subida de los alquileres. Considera que falta voluntad política y plantea avanzar hacia una huelga general por la vivienda.
12: Aquí ens trobem en unes condicions encara més limitades, una tempesta perfecta pel fet d'uns condicionants físics, d'un entorn limitat que no podem seguir agredint, un problema social en el que els lloguers estan per sobre de la mitjana de l'Estat i les ingressos de les famílies estan per baix.
6: Des del Sindicat d'Habitatge de Palma, Miquel Durán defiende que esta movilización se convierta en una organización que mantenga la presión en la calle. Reclama medidas más restrictivas ante la presión turística que aguanta Mallorca.
13: Lo importante es que ara hi ha la força i lo que hem d'aconseguir és canalitzar aquesta força cap a una organització de classe que ni se desdibuixi ni se perdi la força que ara mateix tenim, que hem aconseguit mobilitzar, ni tampoc que se canalitzi tota aquesta força a les institucions, perquè veiem que des de les institucions duim 8 anys de govern més progressista de la història i no s'ha aconseguit fer-ho des d'allà. Per tant, aquesta energia, aquesta ràbia l'hem de poder canalitzar cap a una força en el carrer.
6: Por su parte, Ángela Pons, de la plataforma d'afectados por la hipoteca de Mallorca, pide regular los alquileres.